0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 5 anys.
1: Hola, sóc en Martí Glú i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Glú, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4. 25 anys.
2: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La que...

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Arjau de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
3: Adéu.
2: Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Let's go.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital. 25.

0: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoïnes s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen, ruc.
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la costa.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 8.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que les fortes tempestes que han afectat Catalunya aquest dijous a la tarda han provocat 300 trucades al telèfon d'emergència 112 relacionades amb 115 incidències, moltes d'elles concentrades a les comarques del nord del país. A les comarques de Girona, la Selva ha estat una de les més afectades, amb prop del 10% dels avisos registrats. La majoria de les incidències han estat causades per inundacions en baixos, carrers, amb bornals col·lapsats, que caiguda d'arbres i de branques, així com desperfectes en elements del mobiliari urbà, com ara cables o pals de llum. I la policia local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segró va detenir el passat 4 d'agost a dues persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública després d'interceptar un vehicle que havia intentat evitar un control policial. L'actuació es va produir cap a les 4 de la tarda en el marc d'un dispositiu específic per detectar activitats relacionades amb el transport il·legal de viatgers, els coneguts com a taxis il·legals. El control formava part d'una campanya destinada a reforçar la seguretat dels usuaris i garantir el compliment de la normativa. I els organitzadors de l'Onco Music Fest i del Costa Beats han lliurat aquest dijous al matí un donatiu de 18.141 euros als serveis de salut integrats del Baix Empordà. L'aportació es destinarà al projecte d'humanització de l'Hospital de Dia Mèdic de l'Hospital de Palamós, una iniciativa que busca transformar aquest espai en un entorn més confortable, acollidor i adaptat a les necessitats del pacient. L'acte de lliurament s'ha celebrat a l'edifici Fleming amb la participació del director general dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, i representants dels dos festivals. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
5: Un altre cop la impressora no funciona? Just avui? Tòner esgotat, servei tècnic que no respon...
6: No perdis més temps. Amb Copicat Girona ho tens tot resolt. Servei tècnic ràpid, proper i amb més de 30 anys d'experiència.
5: I el manteniment?
6: Tot inclòs. Tones, reparacions, peces i desplaçaments. Tu imprimeixes, nosaltres ens ocupem de la resta. Copicat Girona. També copisteria i impressió 3D. www.copicat.cat 972 400 515.
7: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
8: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
9: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a la Parhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. A Parhotel del Comtat Sant Jordi.
10: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
11: Més econòmic del que et penses.
10: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
11: del nostre web,
10: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
11: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
10: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
1: Ràdio Capital. 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Bon dia, us parla Maria Alzina i avui al Baix Empordà és notícia que les fortes tempestes que han afectat Catalunya aquest dijous a la tarda han provocat 300 trucades al telèfon d'emergència 112 relacionades amb 115 incidències, moltes d'elles concentrades a les comarques del nord del país. A les comarques de Girona, la Selva ha estat una de les més afectades, amb prop del 10% dels avisos registrats. La majoria de les incidències han estat causades per inundacions en baixos, carrers, amb burnals col·lapsats, que caiguda d'arbres i de branques, així com desperfectes en elements del mobiliari urbà, com ara cables o pals de llum. I la policia local de Castell d'Aro, Platjaro i Segró va detenir el passat 4 d'agost a dues persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública després d'interceptar un vehicle que havia intentat evitar un control policial. L'actuació es va produir cap a les 4 de la tarda en el marc d'un dispositiu específic per detectar activitats relacionades amb el transport il·legal de viatgers, els coneguts com a taxis il·legals. El control formava part d'una campanya destinada a reforçar la seguretat dels usuaris i garantir el compliment de la normativa. I els organitzadors de l'Onco Music Fest i del Costa Beats han lliurat aquest dijous al matí un donatiu de 18.141 euros als serveis de salut integrats del Baix Empordà. L'aportació es destinarà al projecte d'humanització de l'Hospital de Dia Mèdic de l'Hospital de Palamós, una iniciativa que busca transformar aquest espai en un entorn més confortable, acollidor i adaptat a les necessitats del pacient. L'acte de lliurament s'ha celebrat a l'edifici Fleming amb la participació del director general dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Xavier Pérez, i representants dels dos festivals. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, talles gespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
4: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
9: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
10: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
11: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
10: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
11: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
10: Informació i entrades a visitbegur.com.
11: Fira d'Indians a Begur.
1: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.
12: Va, com està? Seguim aquí a la ràdio de l'Empordà. Ara t'oferim una proposta ben interessant. Ens la porta aquest jove artista que es fa dir Somr i que debuta a la nostra antena amb aquest Back to Friends, que té amb el seu nom, Somr a Capital.

0: Un so amb accent propi.
1: La ràdio de l'Empordà.
0: Ràdio Capital.
2: Sostiuenc, a més de Begú a Pals, de Pals a Begú. Cançó que ens dona molt bones vibracions de Miqui Núñez. Es diu Un altre cop.

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Va, seguim a la ràdio de l'Empordà amb el so de DJ Gouja, que debuta a Capital al costat de Jason Derulo i de Melody. Tots plegats presenten aquest Nichiko.

0: ¿Ya te has comprado el apartamentito en Palamó? Escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: Aquesta és d'aquelles que t'enganxen, eh? Has de buscar el Shazam. Cameron Whitcomb amb Kingdom of Fear. Sona, Capital.

0: que et digui més maneres de suar?
1: Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.
3: So positiu, so de Benson Boone a Capital amb aquest Mystical Magical.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
4: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: La millor música del món.
9: La millor música del món.
8: A Ràdio Capital.
9: Ràdio Capital.
8: Amb Marc Clapés.
10: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

Tots els èxits en una sola ràdio. Som la ràdio de l'Empordà, som Ràdio Capital. Ells són David Guetta i Bebe Rexha amb aquesta versió del Blue de Badí de Badà. I'm good, Blue.

0: ha una ràdio on només hi sona bona música les 24 hores del dia.
1: La bona música no s'atura aquí a Capital. Ara et presentem aquesta producció que potser desconeixies. La formació es diuen Royal Otis i debuten a casa nostra amb això que es diu Say Something.

0: El 19 d'agost, el Festival Portaferra d'Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí. A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
1: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
0: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
0: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma. Tens una casa o te'n vols fer una? Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient? La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia ho fa possible. Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
4: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
5: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
6: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
5: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
7: El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
8: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
9: Avui una jornada plenament assolellada.
4: Subscriu't al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
10: Ràdio Capital.
4: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: És estiu.
1: És estiu.
0: No ho notes? Ràdio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
3: La podem considerar ja la nova reina del pop, Sabrina Carpenter. Sona a Capital amb aquest Man Child.

0: Sí, aquesta també t'agrada.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim amb una de les veus mimades de la ràdio. Parlem de Somber, des de que el vam descobrir que no ens el podem treure del cap. My body is not ready.

0: Quina calor que fa. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Els Amics de les Arts obrint una nova etapa al costat de Joan Borràs d'Oques Grasses, amb això que s'anomena Segurament t'estimo.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més. La

0: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
1: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
2: Mana, mana.
3: Maxil·loestètic.
4: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·loestètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
4: Maxil·loestètic. Treballem pel teu somriure.
2: Manamana.
3: Maxil·loestètic.
5: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
6: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
7: La millor música del món.
8: La millor música del món.
7: A Ràdio Capital.
8: Ràdio Capital.
7: Amb Marc Clapés. Tots els continguts de Ràdio Capital i l'actualitat de l'Empordà són a radiocapital.cat.
9: Original dels Milky, aquesta és la versió remix que ha presentat David Guetta d'aquest èxit del 2002 que es diu Just the Way You Are i que sona a Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Un home de 61 anys ha mort aquest dissabte a la tarda ofegat mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí. Els serveis d'emergència han rebut l'avís cap a les 6 de la tarda després que alertessin que hi havia una persona surant a l'aigua. Els equips no han pogut salvar-li la vida. L'Empordà en avís per calor intensa aquest diumenge. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per l'Alt Empordà i el Baix Empordà. L'avís serà vigent de les 8 del matí a les 8 del vespre. El nivell de perill és de 3 sobre 6. Durant aquestes hores es preveu calor intensa i caldrà extremar la prudència. El pla per desplegar les energies renovables a Catalunya ha rebut més de 12.000 al·legacions. La proposta ha despertat una oposició forta en diverses comarques, entre elles el Baix Empordà. Al Baix Empordà, 24 dels 36 municipis han aprovat mocions en contra del plantejament inicial. El govern ha de revisar ara el pla per desplegar les energies renovables a Catalunya. Les comarques gironines han presentat 79 solars a la segona convocatòria de la Reserva Pública de Solars. La iniciativa la impulsa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Aquests terrenys permetrien aixecar prop de 1.420 habitatges protegits de lloguer assequible. És una de les xifres més altes de tota Catalunya. Del total, 55 solars es gestionaran directament. I tot seguit, la previsió del temps per aquest dilluns.
3: A l'Empordà, cel serè o poc ennuvolat al matí, però tendint a ennuvolar-se. La calor serà notable, amb màximes de fins a 32 graus a l'interior i entorn dels 29 a la costa. Vent fluix. Demà i els propers dies, ambient càlid i més núvols. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
4: Marxo a la platja.
5: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Avalle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
9: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
10: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
11: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores
12: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
11: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: La millor música del món.
0: La millor música del món.
1: A Ràdio Capital.
0: Ràdio Capital.
1: Amb Marc Lapés.
13: És estiu. No ho notes? Ràdio Capital.
14: La ràdio de l'estiu.
13: Des del cor de la Costa Brava.
15: Obrim pètal al treball d'Ariana Grande i n'escoltem aquesta preciosa cançó que es diu Hate That I Made You Love Me i que sona a Capital.

0: el que passa a l'Empordà és a radiocapital.cat.
1: Ara mateix el ritme el posa Louis Tomlinson. Com ens agrada aquesta cançó? Quina motivació, aquest Lemonade!

0: Mana, mana.
1: Maxil·la Estètic.
2: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
2: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
0: Fenomenal.
1: Maxil·la Estètic.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
6: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
6: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.

0: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
1: més econòmic del que et penses
0: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
1: del nostre web,
0: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
1: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
0: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
2: Si ets un pixapí, sàpigues que les garoines s'han d'obrir abans de menjar. Que punxen ruc.
0: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.

D'aquesta manera comença Bruno Mars, una de les seves balades per excel·lència. Des del seu treball de romàntic, aquesta que sona de fons i que ens encanta es diu Risk It All i sona a Capital.

0: Ves al tanto a la platja.
1: A veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.
4: Tot el ritme el posa ara mateix Josh Baker amb la veu de Poppy Vescomi, My Place.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital.
2: Et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts

0: però...
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
4: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
5: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 249-83-12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
9: La millor música del món.
10: La millor música del món.
9: A Ràdio Capital.
10: Ràdio Capital.
9: Amb Marc Clapés.
11: Els Disturb amb aquest remix de Cyril del clàssic de Cyberpunk, The Sound of Silence.

0: Ves al tanto a la platja
1: a veure si clavaràs una garoina al cul.
2: Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'estiu.
2: Des del cor de la Costa Brava.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Tema original de Faithless, versionat per Bibi Reixa. Això es diu New Religion.

0: La millor música del món sona a Ràdio Capital. You're listening to The Weeknd.
1: This is Jason Derulo.
2: This is Harry Styles.
3: This is Justin Bieber. Yeah, these are my only intentions.
4: Why you always in the mood? It's your boy 24K Golden.
0: El so dels èxits.
5: Cançó que ens emociona, és l'èxit de Benson Boone, s'anomena Beautiful Things, sona Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana. La que cuidem més. La

0: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
1: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
1: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
2: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Jusler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses al jardí i Agrícol les solucions.
3: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
5: Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 2:15 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
6: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: Si ya te has comprado el apartamentito en Palamó, escucha Radio Capital.
1: Radio Capital.
2: La ràdio de l'estiu.
1: Des del cor de la Costa Brava.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.
3: Perduts.

0: prop.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Seu a taula amb les Illes Medes davant teu. Al restaurant del Club Nàutic Estartit, els nous arrossos són els protagonistes d'una proposta mediterrània feta amb producte de proximitat i tot el sabor de la Costa Brava. Un espai únic on cada plat es gaudeix envoltat d'un paisatge inigualable. Vine a viure'l amb els cinc sentits. Restaurant del Club Nàutic Estartit. Bona cuina i bones vistes. Durant tot l'any. Reserves a cnestartit.com.
6: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
7: Cançons que quan les sents et porten molts records.
8: You're gonna be tough, you're gonna be stronger.
7: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Ja comença a fer-se clar.

0: 25 anys.
1: Molt bones. Soc Guillem Soler, el que canta amb Búhos, i estic molt feliç de felicitar a una de les millors ràdios que tenim al nostre país, Ràdio Capital. Per què? Perquè enguany celebren el 25è aniversari. Per 25 més, felicitats!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: El 19 d'agost, el Festival Portaferrada Occident et regala una nit única al Guíxols Arena. Ben Harper and the Innocent Criminals, tota l'essència del rock, el blues i el soul. I Nile Rodgers and Chic, els creadors dels grans himnes del funk i la música disco. Dues llegendes, un mateix escenari i una cita irrepetible. Compra les teves entrades a portaferrada.cat. Festival Portaferrada Occident. La música es viu aquí.
3: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i S'Agaró.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Marxo a la platja.
5: Aquestes hores, si no podràs aparcar.
4: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
6: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Llafranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
7: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
8: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.

0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Aquesta setmana s'acaba el món. Però s'acaba bé, eh? Sembla que hi hagi un abans i un després d'aquest dimecres 12 d'agost. Sí, sí, aquesta és la setmana de l'eclipsi i de l'eclipsi mania. D'això ja en parlarem dimecres, que per raons òbvies nosaltres també farem un programa especial. Però mentre arriba el dia D, avui Raül Muixac ens portarà les últimes novetats del Girona Futbol Club i el nostre turista accidental ens enviarà a un lloc refrescant. Avui, l'indret més fresc per seguir l'eclipsi de dimecres. Sabeu quin és? Islàndia. I 100% l'eclipsi, eh?

0: Hi ha gent, ja sabeu, que s'ha gastat un dineral per seguir l'eclipsi. D'altres, en poc, estan contents i feliços. És que hi ha moments en què la felicitat no demana res, ni una targeta, ni una contrasenya, ni acceptar les cookies. Per exemple, trobar aparcament a la primera. Aquell instant en què el cotxe entra sol i durant 3 segons sembla que la vida té algun sentit. També fa feliç obrir la nevera i trobar exactament el que et venia de gust. No és gastronomia, és providència. I després hi ha aquell moment gloriós en què algú et diu: no pateixis, ja ho he fet jo. Gratuït, instantani i molt més efectiu que qualsevol teràpia.
1: 972 313 702.
0: Què us preguntarem avui? Va, que és, pot donar de molt, eh? Quina petita cosa et fa feliç, això sí, sense gastar ni un punyetero euro? Cosa que et fa feliç sense gastar ni un punyetero euro. Ens trucareu i ens ho direu, perquè això comença ara mateix.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Raül Muixac.
1: Hola, Raül.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bé, aquesta setmana s'acaba el món, ja ho saps, eh?
2: Sí, sí, comença ja el xou.
1: No m'has captat, no. Que aquesta setmana s'acaba el món. El dimecres s'acaba el món. Sembla que hi hagi un abans i un després, el dimecres del dia de l'eclipsi. Tu t'afecta molt el tema de l'eclipsi? T'has preparat alguna cosa? T'importa una pastanaga?
2: M'importa com a cosa social, perquè farem una barbacoa i ho mirarem els 30 o 35 segons que duri, però sense moure'ns de casa. Tenim les ulleres i això,
1: ah, sí?
2: Però no és una cosa que m'hagi tret la son gaire mai, aquestes coses. Molt vull bé. Dir que sí, n'estic al cas, però no deixaré de fer res que hagi de fer.
1: De moment ja has fet més coses tu que jo. És a dir, jo no he comprat les ulleres, miraré...
2: No, jo no les he comprat pas, les han comprat la meva dona.
1: Vale. Sí, però tu entens, jo no. Jo miraré una mica de reull des de la terrassa de casa i si no...
2: No ho facis, han dit que és molt dolent. No, ni de reull.
1: Bueno, doncs ho miraré...
2: Ni de reull.
1: Ho miraré per la tele, ja està, que carai, escolta.
2: Això és allà on es veurà millor. Després, te fas el bon sopar, després mires el TN i allà sortiran des de tots els angles possibles, aguts i per haver, i sense cues i sense bogeries.
1: Molt bé. El dimecres ja en parlarem. Ara hem de parlar del Girona, Raül, perquè el Girona torna a la Lliga, jo no sé si amb masses interrogants dins i fora del vestidor. Diguem-ne que la pretemporada doncs ha acabat així, amb empentes i rodolons, i ara arriba el tema dels fitxatges, i a més, diumenge hi ha el primer partit de Lliga de la segona divisió del Girona, o sigui, tot de cop.
2: Tinc una bona notícia i una de dolenta. Per quina vols que comenci?
1: Per la dolenta, primer, per la dolenta.
2: Va, la dolenta és que tot allò que dèiem la setmana passada d'aquells interrogants que hi havia, jugadors que havien d'arribar, i sobretot amb jugadors que havien de marxar, estem allà mateix. És a dir,
1: que ets dolent.
2: Ha quedat una setmana menys i la plantilla del Girona és exactament la mateixa, amb els mateixos interrogants que teníem. Que si Unagi serà o no hi serà, que si Sigankov hi serà o no hi serà, que si Arnau Martínez, per qui el València està apostant molt fort les últimes hores, hi serà o no hi serà. Val? Per tant, això, els oients que s'agafin el programa de dilluns, ho tornem a no cal que ho repetim, estem allà mateix.
1: I la bona notícia quina és?
2: Que Abel Ruiz, després de 2 anys, va marcar. És un davanter que vam fitxar fa 2 temporades, que entre lesions i males ratxes, em sembla que feia gairebé 2 anys que no marcava, i ho va fer en el partit de la temporada contra el Nàstic. No sé si és un senyal que...
1: No ho sé, jo. Sí. Això és un senyal de l'eclipsi diví des del sol que ens envien a la Terra, segur.
2: No feia 2 anys que marcava, però vaja, jo diria que l'any passat a la Lliga no va marcar cap gol, vull dir que és un jugador que va costar calés, I mira, doncs en l'últim partit de pretemporada contra el Nàstic, que va tornar a ser un partit així poc galdós, no es va poder aconseguir la victòria. Ja sabem que no té gaire importància. Mira, home, el febrer del 2025 havia fet l'últim gol. Febrer del 2025, 2 anys no, però quasi, vull dir, més d'un any i mig. Més d'un any i mig. Però vaja, deixa sensacions d'aquelles que no portaran gent a l'estadi. És a dir, si algú estava dubtant amb si el 16 d'agost a les 7 de la tarda calia anar a l'estadi per veure el Leganés, els partits de pretemporada jo crec que han convençut a molt poca gent. Ara, una altra cosa és que després comença la competició, els partits ja valen i després, diguem-ne que tot té una altra dimensió. Sempre poso l'exemple, quan va arribar Estuani, aquella pretemporada Estuani no va marcar cap gol. I en el primer partit de Lliga contra l'Atlètic de Madrid va marcar un doblet. Per tant, una cosa són els partits de pretemporada, que es fan moltes proves, es donen oportunitats a jugadors que no en tenen, es proven solucions tàctiques que després a vegades a la Lliga no es fan servir, i després ve la Lliga i qualsevol cosa pot passar, no? Però ara mateix diríem que l'ecosistema Girona no és una caldera que faci xup-xup.
1: Molt bé, doncs va, xup-xup sí, que farà xup-xup el diumenge, primer partit de Lliga. On, amb qui, a partir de quina hora?
2: Montilivi, 7 de la tarda, Club Deportiu Leganés, un equip que com el Girona estrena entrenador, Rubén Albés, que ha fet uns quants fitxatges aquesta temporada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fitxatges nous. Ha fitxat, per exemple, el fill d'en Zidane, que és porter.
1: Carai.
2: Doncs ha fitxat el fill d'en Lucas Zidane i bé, ha incorporat jugadors a cadascuna de les línies. L'any passat va jugar a segona divisió, ja no els hi va anar gaire bé, van acabar la zona mitja baixa, van tenir fins i tot algun ensurt al tram final i van haver de pedalar per salvar-se. Però vaja, és un històric dels últims anys de segona, també ha trepitjat primera divisió no fa gaire, i jo crec que és una bona pedra de toc per saber exactament en quin punt està el Girona. Per tant, Girona-Leganés a casa, jo ja avanço que no esperem grans focs d'artifici, no esperem un partit fàcil. Si el Girona aconsegueix guanyar serà en patiment, i d'entrada també consell, si no se guanya no passa res, són 42 jornades i estem en pretemporada encara, però
1: en quin plan has vingut avui?
2: Perquè aquest equip és un equip molt de segona, molt del que ens trobem en la categoria, i per tant serà la manera també de saber, doncs, d'entrada tenir sortida de dubtes sobre quin serà l'11 base de Quique Álvarez, perquè clar, ara mateix jo en faria un, però no sé si el dia 16 hi seran els mateixos jugadors que ara, per tant això ho anirem veient aquesta setmana.
1: Molt bé.
2: Però bé, partit interessant, ens hi posarem mitja hora abans, com sempre, a Ràdio Capital i a Taronja, i amb les mateixes ganes de sempre, amb la mateixa energia de sempre, amb la mateixa tropa de sempre i amb el mateix bon humor, per tant allà hi serem.
1: Parlant d'energia, te'n recordes d'aquesta cançó? Com?
2: Invisible Touch?
1: Home, premio, una xotxona. Els Genesis. Molt bé. Gràcies, Raül. Fins diumenge. Adeu.

Dos minuts i arribem a 4:45 de la tarda. Som a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Atenció, perquè tenim una entrada doble per un concert que es fa aquest diumenge 15 d'agost. És diumenge 15 d'agost o dissabte? Dissabte. Espera un momentet. Dissabte, perdó. Bosch. Cony, mira el calendari. Dissabte 15 d'agost al Festival Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols hi actua Mònica Naranjo.

0: Què és el que heu de fer per aconseguir-les?
1: 972 313 702.
0: Ens envieu un missatge de WhatsApp amb el vostre nom, sobretot des d'on ens escolteu, i l'email, el vostre email, perquè si sou els guanyadors us enviarem un email. Recordeu, dimecres és l'últim dia, o sigui, entre avui, demà i dimecres hem de solventar quin és el guanyador d'aquesta entrada doble pel concert del dissabte. Entre avui, demà i dimecres hem de solventar quin

0: Va, que tornem d'aquí a 3 minuts. I ho farem amb aquesta cançó. The gods make rowan dice. Their minds as cold as ice. Ens esperen els Abba després de la publi.
1: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Flower, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiner.com.

0: catmontes.cat i a les nostres xarxes Can Montes, Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
1: Manamana. Maxil·la
2: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
3: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
2: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
3: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
2: Confia en Maxil·la Estètic.
3: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
1: Manamana.
5: Maxil·la Estètic.
6: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
7: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
8: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
9: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corçà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corçà, el teu gasoil de confiança.
10: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
11: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau, irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 3 quarts de 5 de la tarda, som a Taronja Ràdio Girona i Ràdio Capital. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona s'ha posicionat a favor de recuperar els peatges amb barreres a l'AP7. La patronal turística gironina rebutja el sistema de vinyeta plantejat al Parlament i considera que el pagament per ús permetria finançar el manteniment de l'autopista i reduir els problemes de mobilitat. L'entitat defensa aquesta opció davant l'augment de la circulació que ha registrat l'autopista des de la retirada dels peatges, recordem, l'1 de setembre del 2021. D'acord amb les dades aportades per la mateixa federació, el trànsit diari ha crescut un 40% en 5 anys, mentre que els accidents amb víctimes ho haurien fet en un percentatge similar. Ens acompanya ara mateix Antoni Escudera, que és el president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona. Antoni, bona tarda, com estàs per la Jonquera? Hi ha molt trànsit a la P7 o no ho veus des d'on ets ara mateix?
1: Sí, ho veig. Des d'aquí estic a la terrassa, una terrassa que tenim tancada, i sí, ara aquests dies hi ha moviment i que duri.
0: Molt bé. A veure, explica'm, Antoni, a mi i als oients de Taronja Ràdio, Ràdio Capital, per què el peatge és la millor solució i no la vinyeta?
1: A veure, després del que sabem i hem vist de l'abans i el després de les autopistes, pues mira, en aquests moments, tal i com tu has dit, que no ho vull tornar a repetir, lo de l'increment del 40% de trànsit, lo del 40% de nombre d'accidents amb víctimes, increment d'un 80% de vehicles pesats i camions que circulen per l'AP7, doncs això ara ha desembocat en una carretera insegura i col·lapsada, amb falta de conservació i manteniment. I això ho sabem tots, no ho estic dient jo, això ho diuen totes les institucions i totes les persones privades. Amb objectes perillosos a la calçada, pneumàtics, pivots, hi ha una carretera, perquè ja no és una autopista no mantinguda, accident que provoquen incendis de camions i vehicles molt sovint, inclús hi ha hagut focs, ara han netejat els voltants, però portem uns anys que hi ha hagut focs, però forts, i que aquests vehicles parats causen perill tant per a l'entorn com per als conductors. Increment sobretot de robatoris per delinqüents multireincident que es desplacen per aquesta via sense cap obstacle de res que les limiti la velocitat, que ningú els controli i que no tinguin a la sortida de qualsevol peatge com era abans algú o la policia o la Guàrdia Civil perquè els faci un control. Després, la proposta que fem des de la Federació d'Hostaleria seria la següent, seria posar peatges amb barreres amb una empresa concessionària que gestioni la via i que determini un preu just i assequible per als conductors. No volem allà que hi posin uns preus escandalosos, però sí que lo suficient perquè jo tinc un manteniment i que les coses funcionen.
0: Antoni, tu tens una visió privilegiada pel lloc on et trobes en aquests moments a la Jonquera, que és punt fronterer. I en aquests moments sí que són bones les comparacions. En què es diferencia l'AP7 espanyola quan arribes al Bolu i es converteix a A9, que és de pagament? Que és la nit i el dia?
1: És la nit i el dia, i amb altres autopistes d'Europa que jo he viatjat a vegades, però sobretot en la francesa, perquè té un bon terra, està conservada, té un control tant de seguretat com de viabilitat, o sigui, seguretat vull dir per les persones, no circulen per allà gent que no ha de circular, no te trobaràs objectes tirats a la via, perquè qualsevol, si passa alguna cosa, automàticament venen els serveis i els retiren.
0: I també et consta, Antoni, que hi hagi menys accidents a la part francesa de l'autopista?
1: Home, indudablement, és que no menys accidents, que sinó que aquí, quan era de pagament, doncs tot això és que estava controlat i no passaven les coses que estan passant ara. És que aquí ara que se fota quan s'obre l'autopista, inclús gent que no sap conduir, que ara, com que és gratis, hi va tothom. I llavors se foten a l'esquerra, en el carril d'adelantaments, i després camió està adelantant, bueno, un lío, perquè ara aquí, per l'autopista va tothom. S'ha convertit en una carretera no nacional, de tercera nacional. Això és la i amb un pobre manteniment, que vas per l'autopista i sents a dintre el cotxe per les autopistes, el que és una autopista de pagament, pues vas amb una suavitat que no t'enteràs de res.
0: Antoni, un altre tema, clar. A veure, això ho plantegeu, aquest pagament, tornar als peatges, a les barreres, exclusivament a la P7? Perquè si és així, es crearia un greuge comparatiu amb les altres autovies de l'estat espanyol que són actualment gratuïtes. Què voleu, peatges a totes les autovies?
1: Pues sí, les podem posar, però nosaltres som Catalunya, nosaltres som un altre país, no? No diguem que som un altre país. Doncs aquí han de ser primers, i Catalunya sempre ha sigut capdavantera amb tot, i si volem presumir que som un país desenvolupat, de primera línia, que volem tot ordenat, que siguem, que tenim una altra llengua, tenim una altra cultura, doncs també volem aquesta cultura, la de que hi hagi un ordre, que aquí no n'hi ha ara ordre.
0: Però clar, a veure, des del punt de vista del conductor i del consumidor i del ciutadà,
1: sí.
0: Clar, que per aconseguir el manteniment i que hi hagi menys accidents, tornar al peatge, quan a la majoria d'autovies doncs, tot és absolutament gratuït, doncs clar, rascar la butxaca a ningú li agrada, Antoni, eh?
1: Bueno, a veure, autopistes de pagament, traguem la P7 i alguna més que hi havia, vull dir, tampoc hi ha tantes a Espanya, eh? Vull dir, van, se van bé, però les autovies d'Espanya que jo he recorregut, les estic recorrent amb el Barça per tema de penyes i que sortim i tal, estan fetes un desastre igualment,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, és veritat.
1: Vull dir, hi ha forats i de tot, sí, està parlant un que viatja molt per Espanya i per Catalunya, i a vegades per França i altres països, i no sóc camioner, però que no pot ser és que les autopistes, o sigui, necessitem, primerament, que necessitem un carril única i exclusivament per vehicles pesats. No poden estar els camions fent adelantaments i fent competició en el tercer carril, que això, vull dir, aquí cadascú, això ha quedat doncs, com una mica deixat de la mà, que aquí cadascú, això és una guerra sense quartel, que es deia abans, eh? Que les autopistes ara són perillosíssimes. L'autopista ara, ja veus que sempre hi ha lius, el foc, accidents, que adelantaments, bueno, qualsevol dia que entren los peruanos o tota aquesta gent a robatoris, vull dir, això s'ha convertit en no som un primer món, Catalunya en aquests moments, i Espanya, estem anant cap al tercer món amb moltes coses.
0: Eh? Antoni, tens esperances que algú et costi, que us escolti, perdó, en aquest cas la Generalitat, o el Ministeri, perquè oficialment la carretera pertany al Ministeri d'Obres Públiques?
1: Sí, vull dir, sí que tenim esperança, i ojalà estiguin escoltant, i segurament que m'escoltaran, però m'escoltaran per dir, home, t'has passat, això no hauries d'haver-ho dit, no sé que no sé quantes i tal, igual, però no per dir tu, t'he sentit, t'he escoltat i ho farem, saps? Aquesta és la diferència, l'esperança que tinc, mira si tinc esperança. I després, no volem la vinyeta, i ja t'ho dic ara i t'explico perquè, mira, la vinyeta no controla no, a l'usuari de la via, o sigui, és impossible. Tu, posar-te'n allà haurien de tenir 50.000 policies per controlar que un tio pagui 40 euros. Això és impossible. Saps? Doncs, mira, primerament que el qui controlarà a tots els estrangers que viatgen per les autopistes, separaran tots a treure un tiquet de la vinyeta, amb la picaresca que tenim aquí la gent nostra, vull dir, tota la gent mediterrània, Espanya, Catalunya, Portugal, part de França i tal, que intentes, o francesos són una mica més responsables, que aquí vas a veure què te pots estalviar i a veure si pots no pagar i fer l'espavilat, doncs pagarien quatre indocumentats, quatre bona gent, i la resta no pagarien un duro.
0: Antoni, ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps, donaria per molt el tema aquest del pagament.
1: Quina pena, no?
0: Sí. Antoni, t'agraeixo moltíssim que ens hagis atès una vegada més la trucada de Ràdio Capital i Taronja Ràdio, i seguirem aquesta... com va evolucionant la PC, espero que per bé. Una abraçada.
1: A la vostra disposició quan vulgueu. Bona tarda.
0: Adeu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
2: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
2: Però què passa aquí?
3: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
2: Així no hi ha qui les faci caure.
3: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Celrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
4: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
5: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Balkan Paradise Orchestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Aquest estiu viu al mar amb el centre d'activitats del Club Nàutic Estartit. Lloga una embarcació a motor, surt en caiac, descobreix la Costa Brava amb excursions en veler o en caiac. Per als més petits tenim un campus ple de diversió. I recorda, la navegació no acaba amb l'estiu. Amb la vela extraescolar, els joves segueixen navegant tot l'any. Informa't en el web cnestartit.com.
8: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
9: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
8: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
9: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
8: Informació i entrades a visitbegur.com.
9: Fira d'Indians a Begur.
10: Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
11: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
12: d'assalt. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
11: En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
13: Aquest dia de Calonja estrenarà una doble exposició.
14: L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
15: Avui una jornada plenament assolellada.
10: Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
0: Ràdio Capital.
10: Per saber tot el que passa a casa teva.

0: Cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Com va això, família? Són les 5 de la tarda i 6 minuts. Taronja Ràdio 94.4, Ràdio Capital 95.6. D'aquí uns moments, com cada dilluns, el nostre turista accidental, l'Adrià Bas, que continua a Menorca de vacances, el malparit, té una missió aquest estiu d'anar a llocs frescos. Només pot anar a llocs frescos. I hem volgut lligar l'eclipsi i hem buscat el país del món on s'hi està més fresc i l'eclipsi sigui total del 100%. Islàndia. Em sembla... vaja, conec molta gent que hi ha anat i n'han sortit meravellats. Per tant, jo crec que d'aquí uns moments l'Adrià Bas ens donarà bons consells. Ara dimecres ja no, perquè deu estar ple com un ou, però espereu que passi l'eclipsi, que hi ha vida, més enllà de l'eclipsi, i li demanarem ara mateix coses amb l'Adrià.

0: els adeus.
1: Que maca aquesta cançó d'Alfred García i Charango, El sol que es veurà.
2: És preciosa.
1: Que és maca. A més va molt
2: és
1: bé.
2: És preciosa.
1: Bona tarda, Adrià Bas, com estàs?
2: Què tal? Perdoneu que us interrompi. Què tal, Joan Bosch, com estàs?
1: No, molt bé.
2: Però
1: molt
2: és
1: bé.
2: Preciosa aquesta cançó.
1: A més va molt bé perquè parla, diu, veurem el sol de nit, i el sol aquest dimecres sembla que s'acabi el món i que tot s'acabi amb l'eclipsi, tu, fill meu.
2: Sí, noi, m'estan agafant unes ganes d'anar-lo a veure, però clar, tot l'entorn el vol anar a veure. Saps allò del FOMO, de les ganes de veure coses? Doncs pues ara jo estic en aquell punt al revés, de, mira, noi, aneu-hi passant, perquè la feinada per buscar puesto, per aparcar, per anar-lo a veure, total per un minut i mig.
1: Escolta,
2: que després el veuràs a l'informatiu. Bueno,
1: tu ets a Menorca. A Menorca, quin percentatge d'eclipsi hi ha? Un 99, em sembla, no?
2: Pues no, és pràcticament entre el 95 i el 100, vull dir, ostres, és molt alt. I sobretot a la zona nord-est, perdó, nord-oest de la illa, la zona de Ciutadella, és on més es veurà, perquè per l'hora que és quan el sol pràcticament cau damunt del mar. Si estàs a la banda de Maó, la illa t'ho tapa, llavors s'ha d'anar cap a dalt. Però precisament per això, és que al final aquesta illa s'escurarà a un moment donat que farà balança i caurem a l'aigua, vull dir, si hem d'anar tots aquests que hi som ara, que durant l'hivern no hi són, mare de Déu, és que ens ofegarem.
1: L'illa s'enfonsarà. Abans, però, de parlar de l'eclipsi, però d'un país fresc...
2: Anem a una altra illa que és més grossa.
1: Un moment, no t'esveris, no t'esveris, perquè tinc dues entrades per regalar aquest dissabte al festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
2: Ah.
1: A veure si saps qui és.
2: Això és... Amaral?
1: No.
2: Love of Lesbian?
1: No.

0: Qui?
1: María Mónica Naranjo, la Pantera clar. Figueres.
0: La Pantera... Sí, de... sí, senyor. Senyores i senyors, regalem entrades per anar a veure una gran actuació al circ del Cap Roig. Ai, el Cap Roig, el Portaferrada. Mònica Naranjo.
1: Portaferrada.
0: Sí, Portaferrada, de Sant Feliu de Guíxols. Recordeu, només heu de fer una cosa. Enviar-nos un WhatsApp amb el vostre nom, des d'on ens escolteu, i el vostre email a aquest telèfon.
2: 972 313 702.
0: A mi no m'agrada gens la Mònica Naranjo, eh? Però...
3: A mi molt.
0: A tu t'agrada?
3: A mi molt, Joan.
0: Sí?
3: No, però moltíssim. L'he vista diverses vegades. I ara he de dir una cosa.
0: Què?
3: Qualsevol persona que la vagi a veure a Portaferrada aquest cap de setmana,
0: sí,
3: que no s'esperi visos. Allò de... Ara faig veure que m'acomiado, que torno a entrar, que surto, que em faig tres més...
0: Per què?
3: No, ella quan diu que plega, plega. És a dir, ella diu adeu i s'acaba la història. Per tant, que algú no s'ho pren bé, però hi ha altra gent que diuen menys mal. Perquè allò de fer veure i el papanat és allò que es fa ara, que presento la gent, torno, me'n vaig, em canvio... Aquesta no, aquesta diu, jo me'n vaig a casa meva, s'acaba la història. Ara... el que ho fa super. Jo ja l'he vista en l'última gira un parell de cops i encara la veurem el mes d'octubre a Pamplona amb el meu marit, el Gerard, que escolta, unes ganes loques. Neu-hi, el qui guanyi les entrades les disfrutarà molt. Ara, també diré, a Cap Roig el mateix dia anirem a veure Luz Casal nosaltres,
0: molt bé.
3: Que també, déu-n'hi-do.
0: Doncs ja ho sabeu, a trucar.
4: El turista accidental amb Adrià Bas.
0: I amb l'Adrià hem estat pensant llocs frescos del món i per ser diferents, una mica originals, aquest dimecres, com que hi ha l'eclipsi, hem buscat el país del món on hi haurà un 100% d'eclipsi i farà fresqueta.
5: There's nothing I can do. A total eclipse of the heart.
3: El cel sigui, pobreta.
0: Ah, sí.
3: El cel sigui, eh? El cel sigui.
0: Aquesta cançó és la banda sonora, sens dubte, de l'eclipsi. La posen a tot arreu. A veure, ja sé que no hem d'anar a Islàndia per l'eclipsi, però hi podem anar-hi qualsevol altre dia. Hi ha moltes coses.
3: Islàndia és un grandíssim país. Evidentment, a l'hivern, el nostre hivern, és un dels llocs més freds del món, més inhòspits, perquè, a més, és molt poc poblat, és una illa molt grossa, el que vulgueu. S'hi ha d'anar, sobretot, de primavera, estiu i tardor, com a màxim. Però tingueu en compte que és un país preciós si us agrada la natura agresta, aquesta cosa salvatjada. Islàndia, ara mateix, a Reykjavik, a la capital, estan a uns 14 graus aproximadament.
0: Collons, que bé.
3: Fresquets.
0: Olé.
3: Deu fotre fred, fins i tot.
0: És igual.
3: Cal, al vespre cal una rebaqueta.
0: Una rebaqueta.
3: Una rebaqueta. I pelante.
0: Sí, home, sí.
3: A Reykjavik, que és una ciutat petiteta, no és gaire gran, que és la capital, tu pots anar a esmorzar un dia a qualsevol cafeteria i asseure't al costat d'una noia morena que te la quedes mirant i dius, aquesta noia em sona, i no t'estranyi que de cop i volta sigui la Björk, la cantant islandesa.
0: Home, i tant. Sí.
3: La Björk fa vida normal. Jo tinc un amic que per feina hi havia d'anar tot sovint i se la trobava en una cafeteria cada dia a esmorzar i si no et deien que era ella, o sigui, la tia encantadora,
0: un dubte.
3: Amb lo boja i esmerilada que sembla.
0: Sí, escolta, perquè esclar, els islandesos tots són rossos, no? És tenyida o no?
3: No ho sé. No, si et dic la veritat, no l'he preguntat mai. Tampoc no sé quins tins gasten a les perruqueries islandeses, també t'ho diré.
0: No, però...
3: Islàndia sí que té una cosa molt interessant, que és dels pocs països on, degut a la latitud i a la temperatura, no hi ha ni mosquits ni formigues.
0: Ho veus que bé? Ostres, quina sort.
3: Atenció!
0: Sí.
3: És prou interessant.
0: I tant.
3: Llavors, hi ha una altra cosa xula per explicar. La paraula... a Islàndia n'hi ha molts sortidors d'aigua. A Islàndia, penseu que és una illa volcànica, tota ella. Llavors, hi ha moltes llacunes d'origen volcànic, aigües termals... La paraula geyser, que és el xorro aquest d'aigua que surt de la terra, La paraula geyser deriva de l'islandès, que vol dir erupció, en realitat. Recordeu fa uns 15 anys que hi va haver l'erupció del Eyjafjallajökull, que era un dels volcans d'Islàndia, que va prohibir la circulació d'avions a mitja Europa pel núvol de cendra que va generar i tot plegat? Doncs l'Eyjafjallajökull és un dels volcans més actius, però no només, perquè Islàndia és plena de volcans, però també de geysers, de sortidors d'aigua, a altes temperatures. Llavors, n'hi ha alguns que són dels més antics de la placa continental europea. Són allà. Llavors, es recomana moltíssim qui vagi a Islàndia de vacances que programi molt bé la sortida des de Reykjavík, que llogui, hi ha gent, per exemple, que lloguen una autocaravana, però que tinguin molt clar on han d'anar a trobar els punts de recàrrega de combustible. Perquè allà hi ha grans quilòmetres, molt llargs, quilometrades, sense una trista gasolinera, i ha passat de molts turistes que, per no preveure-ho, s'han quedat tirats a mig camí, llavors allò és un problema.
0: Pobres, pobres, pobres.
3: Però, si estàs fresquet, escolta'm, endavant. Però, recordeu, sí, és un dels llocs per anar. Us en recordeu, fa anys que al Barça hi havia un futbolista que es deia Edur Gudjonsson, que li deien el bacallà.
0: Ah, és veritat, el d'Islàndia,
3: Bacallà d'Islàndia.
0: Me'n recordo.
3: Doncs el Gudjonsson era un futbolista que havia jugat al Barça, és l'únic islandès que crec que hagi jugat a la plantilla del Futbol Club Barcelona els últims anys, i ell mateix era un gran ambaixador, igual que parlàvem de la Björk, però tothom que ha anat a Islàndia ha tornat amb la sensació de jo en aquest país hi vull tornar. Perquè és un poble, és com un poble.
0: Molt bé.
3: Aneu-hi, passeu-ho bé. Jo tinc moltes ganes d'anar-hi, encara no hi he anat. I Vueling té una línia directa.
0: Molt bé.
3: Per tant, pa'lante.
0: Fins dilluns, que vagi bé.
3: Ai, la Kinky D.
0: Adeu. I l'Elton John. Don't go breaking my heart. Don't go breaking my heart.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Una pregunta que dona per molt avui, eh? Quina petita cosa et fa feliç sense gastar ni un euro? Comencem per la Marta de Girona. Sortia a caminar ben d'hora quan encara no hi ha gairebé ningú pel carrer, sobretot ara a l'estiu, abans que comenci la calor. Aquella estona de tranquil·litat, sense presses i sense haver de mirar el rellotge, em posa de molt bon humor. Jordi de Figueres, una migdiada al sofà un diumenge després de dinar, diu: no necessito ni dormir gaire, en uns 20 minuts sóc feliç, i si a més tinc la finestra oberta i entra una mica d'aire, ja no demano res més. Núria de Banyoles, banyar-me a l'estany a última hora de la tarda i vaig caminar des de casa, faig un bany curt i torno. És una cosa molt senzilla, diu, però quan surto de l'aigua tinc la sensació que m'he tret tot l'estrès del dia. I tant que sí, Núria de Banyoles. Us en recordeu d'aquesta cançó? I

0: Era Nick Cayman amb el I Promise Myself. I després de la publi... Bryan Adams.
1: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
3: Mana, mana. Maxil·la
4: Estètic. Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
5: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
4: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
5: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
4: Confia en Maxil·la Estètic.
5: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
4: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
3: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
8: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé.
9: El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Volpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
10: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals,

els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva. Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel Comtat Sant Jordi.

0: 972 313 702.
1: Quina petita cosa o gran et fa feliç sense gastar ni un euro? Per exemple, Carles de Figueres. Seure una estona al balcó quan acaba de ploure. Ostres. I l'efecte de que acaba de ploure i sentir l'olor de la terra mullada, això és increïble. No té preu. M'encanta aquella olor, mira, de la terra mullada i la fresca que queda després d'una tempesta d'estiu. Podria quedar-m'hi una bona estona sense fer absolutament res. La Sílvia de Palamós diu: el que m'agrada és anar a veure sortir el sol davant del mar. Ho faig algun dia quan em desperto molt d'hora i no puc tornar a dormir. Baixo fins a la platja i m'hi estic una estona. És un espectacle i és completament gratis. Pau de Vidreres: quan arribo a casa, el meu gos em rep com si fes una setmana que no em veu. Encara que només hagi anat a comprar el pa, aquella alegria que té sempre em canvia d'humor, encara que hagi tingut un mal dia. I en Joan de Torroella. Joan, bona tarda, com estàs?
2: Molt bé, què tal, com estem?
1: Doncs mira, sense un puto duro, però crec que es poden fer moltes coses i ser feliços. Ets del mateix parer, tu, o què?
2: Sí, home, sí. Tot el que sigui, per exemple, aprofitar en temes de natura, sol ser bastant assequible per tothom i sol portar bastanta felicitat, també.
1: Em pots donar alguns exemples, concretar els temes de natura que t'omplen sense pagar ni un duro?
2: Doncs a mi la veritat que, sobretot tant com l'estiu, com també l'hivern, m'agrada molt anar a cales de roques,
1: sí,
2: aquelles que estan una mica més amagades, que no hi ha tanta gent,
1: sí,
2: i res, simplement si és a l'estiu refrescar-se, i tant si és a l'hivern, doncs també refrescar-se menys estona, perquè fa bastant fred, però banyar-me molt.
1: Alguna cala que ens vulguis recomanar d'aquesta? Home, jo en tinc... ja sé que si es diu, després hi va tot Déu, no?
2: Però,
1: a veure, per aquí la zona aquesta, Cala Pedrosa, ostres, no em diguis que és preciós allò.
2: És un molt bon exemple, i com que és conegut el podem recomanar.
1: Clar, a més una cosa, només hi pot arribar caminant o en barco, o en barca.
2: Clar, totes aquestes cales que hi ha algun impediment per arribar-hi sol ser un bon filtre perquè s'autogestioni l'ocupació, direm.
1: Sí. Hòstia, això m'agrada molt, aquesta d'allò. Aquest eufemisme. S'autogestioni l'ocupació. O sigui, per no emmerdar de gent, per dir-ho d'una altra manera, està molt bé. Parles molt bé, Joan? Molt bé, molt bé, molt fi, molt fi, molt fi. M'agrada això.
2: Com el que podem.
1: Escolta, per curiositat, dimecres a l'eclipsi, què? Passes d'ell o què?
2: La veritat és que estic passant bastant, m'està fent bastanta mandra tot el tema aquest de les ulleres. Jo no sé si agafaré les ulleres d'aigua i taparé mig ull i ja està, o no sé què pas. Ho faré aquest any.
1: Molt bé, Joan, una abraçada, gràcies, des de Torroella. Adéu, adéu.
2: Bona tarda.

0: 972 313 702.
1: Tenim a la Neus des de Figueres, que ens explicarà una història de música. Hola, Neus, com estàs?
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Molt, molt bé. Deixa'm explicar que primer m'has enviat un WhatsApp, un missatge de text, que l'he trobat molt interessant. No desvetllo encara res perquè vull que ho expliquis tu. I dic, això la Neus ho ha d'explicar ella mateixa en directe. A veure, Neus, la pregunta del dia que veig que t'ha arribat al cor, quina petita cosa et fa feliç sense gastar ni un... Perdona, ni un puto duro?
2: Home, doncs sí, cantar. Cantar és el més, el màxim, és el màxim.
1: Com, a veure, explica'm, què cantes? Des de quan cantes? Ho fas per afició, professionalment? Explica'm una mica, ho vull saber tot, tot i tot.
2: Vale, vale. Pues mira, canto des de sempre. I sí que m'he dedicat a la música i, bueno, en realitat m'hi dedico, però ara no estem fent gira, estem més tranquils, estem produint, però independentment de que m'hi dediqui o no, crec que cantar per qualsevol persona és la teràpia màxima de felicitat.
1: O sigui, a part de que... t'hi dediques professionalment amb algun grup, dedueixo?
2: Sí, sí, tinc diversos projectes musicals.
1: Ah, perfecte,
2: sí, sí.
1: Molt bé, molt bé.
2: Per nens, música per nens, didàctica...
1: Ah, està bé, està bé, està bé.
2: Bueno, diverses coses, diverses coses. Heavy metal també.
1: Heavy metal també.
2: Sí.
1: Perquè el teu, bueno, el teu estil, que diguem, mira, aquest és el que m'encaixa més a mi, amb la Neus, quin seria? Quin estil de música és el que t'encaixa més?
2: No t'ho sé dir, perquè m'agrada tot, és que és molt difícil, és que és una, és la típica pregunta que et fan, no? Quina és la teva cançó preferida? Sí. O quin és el teu gènere favorit? Jo no puc contestar això.
1: Ah.
2: És que no puc contestar. Ni amb criteri, perquè encara no he viscut prou anys per escoltar tota la música que m'agradaria, ni perquè fins l'he escoltat fins ara tampoc em puc decidir. M'agrada tot molt, des de la clàssica fins al rock sinfònic, progressiu, heavy metal, blues, rap, no sé, m'agrada tot, menys el reggaeton.
1: Ah, ja, oh. Ja saps, a Ràdio Capital i a Taronja Ràdio, el reggaeton està prohibit, està prohibit.
2: Gràcies, ho agraïm profundament.
1: Va, escolta una cosa, no vull que cantis, però vull que em diguis quina cançó, la posaré ara, és la que t'agradaria cantar ara mateix si estiguessis actuant, jo què sé, a la Festa Major de l'Estartit, o de Figueres, o de Roses, o de Llançà. Quina?
2: Ostres, mira, Trip de Radiohead.
1: Trip? Viatge, no?
2: Trip de Radiohead.
1: Vale, espera un momentet. L'estic buscant.
2: Ai, que bé.
1: A veure, Trip, Radiohead... Ah, sí, ja la tinc. A veure. No. Trip, T-R-I-P, de viatge, no?
2: No, Crip. C de casa.
1: Ah!
2: R de Roma. E-E-P.
1: Espera, C-R...
2: C-R-E-E-P.
1: Ah, vale, crip.
2: Radiohead is for...
1: Vale. Oh? Aquesta.
2: Aquesta,
1: molt
2: sí,
1: bé.
2: Senyor.
1: Tota per tu. Apa! Adeu!
2: Moltes gràcies.
1: Adeu.
2: Molta música.
1: Adeu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Joan Coll i aquesta és l'actualitat de les comarques gironines. El pla per desplegar les energies renovables de Catalunya, més conegut com a Pla Ter, ha rebut més de 12.000 al·legacions. La proposta ha generat una oposició destacada en diverses comarques del país, entre elles moltes de la província de Girona. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica considera que la xifra mostra una participació elevada, mentre l'Institut Català d'Energia ja ha començat a estudiar les aportacions rebudes. El govern incorporarà els canvis que consideri viables des d'un punt de vista tècnic. Després d'aquesta revisió, l'executiu català preveu obrir un segon període per presentar al·legacions. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, defensa la participació dels municipis, les entitats i la ciutadania. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Darnius, a l'Alt Empordà, quatre presumptes traficants d'entre 29 i 37 anys que tenien un cultiu amb més de 1.000 plantes de marihuana amagat al bosc. Segons informa la policia en un comunicat, la investigació va començar a mitjans del mes de juny davant les sospites que en aquest municipi hi havia una plantació de grans dimensions. A mesura que la investigació avançava i amb el suport de la unitat de drons, van localitzar un total de 3 camps amb plantes de marihuana en una zona boscosa de difícil accés dins del terme municipal. I el Festival de Músiques i Arts de la Mediterrània Portal Blau ha tancat el gruix de la programació musical d'aquest estiu amb 12.500 assistents i una ocupació de gairebé el 100%. El concert de Sopa de Cabra al Fòrum Romà d'Empúries ha tancat aquest diumenge aquesta primera part de la 19a edició. La resposta del públic també s'ha traduït en un nombre elevat de concerts amb totes les entrades venudes. El festival ha programat una vintena de propostes durant aquesta edició, 4 han estat gratuïtes i 14 dels 18 espectacles amb entrada han exhaurit les localitats. I fins aquí el repàs de les principals notícies d'aquest dilluns a les comarques gironines. Tornem demà amb tota l'actualitat informativa.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenòmeno.
6: Maxiloestètic.
7: Mercat Medieval de Castellaro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castellaro, Platja d'Aro i Segaró.
8: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Olala Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a olalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Olala Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
9: De cap a cap, amb Joan Bosch.
10: Són ja les 6 de la tarda i 4 minuts a Taronja Ràdio Girona, 94.4 i Ràdio Capital, 95.6. Última hora, de cap a cap.

0: 972 313 702.
1: Quina petita cosa et fa feliç sense gastar ni un euro? Marta, de Palafrugell. A mi el que em fa feliç una cosa tan senzilla com sortir a caminar a primera hora quan encara no fa calor i els carrers estan tranquils, no costa un duro i torno a casa amb una sensació de pau espectacular. En Jordi, des de Banyoles. Que em truqui un amic perquè sí, sense voler-me vendre res ni demanar-me res. Una conversa... Perdó, estic fotut de veu de l'aire condicionat, eh? Vale. De 10 minuts, riure una estona i penjar amb bon humor. És una tonteria, però em pot arreglar completament el dia. I acabo de moment amb la Sílvia de Girona, diu, per mi, veure sortir el sol davant del mar. No cal ni prendre un cafè ni fer res especial. Seure una estona, mires l'horitzó i ja està. És dels moments que més gaudeixo i és completament gratis. Gratis i gràcies. Va, anem a Girona. Xavier, bona tarda. Estic fatal avui, eh? L'aire condicionat aquest de la veu. Perdona, com estàs?
2: Bona tarda. Ja has ficat alguna cosa, no, l'aire? Perquè déu-n'hi-do.
1: Un momentet, que faig un glopet d'aigua. Un momentet.
2: Val.
1: Bé, ja està. Perdona, eh? Però hi ha confiança, que sí?
2: I tant que sí.
1: Escolta, abans d'explicar-me què és el que et fa feliç sense gastar ni un duro, mira, parlant de no gastar, tinc entrades per anar aquest dissabte a veure la Mònica Naranjo. Actua al Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols aquest dissabte, una entrada doble. Què heu de fer? Doncs envieu un missatge de WhatsApp indicant el vostre nom, des d'on ens escolteu, i el correu electrònic. El telèfon és aquest.
0: 972 313 702.
1: Per tant, Xavier de Girona, si vols anar a veure la Mònica Naranjo, ja saps el que et toca, eh?
2: Ara mateix.
1: Molt bé. Però abans digue'm què és el que et fa feliç i no costa un duro.
2: A veure, he estat, bueno, escoltant, estic a la piscina i vaig escoltant la ràdio. Ai, i he estat escoltant també alguna conversa. Uh-huh. I aquesta noia que deia que li agrada anar a caminar, clar, fins a quin punt no gastem? Fins a quin punt? Perquè també gastem les bambes, no? Que dius, els he comprat, ja ho sé que no va d'això,
1: oh,
2: eh?
1: Ets de la Virgen del Puño, fill meu, ets de la Virgen del Puño, eh?
2: Home, si el tema és no gastar, jo no ho sé, és que no digue'm algú que no sigui no gastar,
1: sí,
2: perquè sempre es gasta.
1: Ja ho sé, però no miris tan prim, home.
2: Ja ho sé. Doncs ara diré una cosa que em sembla que no ha dit ningú, i serà rara, però és una cosa que m'agrada molt i molt i molt fer, i la faig encara que sigui a l'hivern.
1: Què és?
2: Agafo el raspall de dents, la meva pasta de dents, sí. Me'n vaig amb una terrasseta que tinc, sí. I me raspallo les dents mirant els estels, els planetes i la lluna, mentre em raspallo les dents. I sóc el tio més feliç del món. Dic, mira aquell desgraciat que va cap a Amèrica.
1: En sèrio?
2: Sí, i miro els satèl·lits, miro la lluna.
1: Ai, mira, dimecres... Mira de fer-ho a l'hora de l'eclipsi, amb el...
2: No, clar.
1: Però posa't les ulleres que quedaràs fotut, eh?
2: Quedaré sec. No. Ja ho farem bé.
1: Sí. Ostres, no ho hagués dit mai. O sigui, rentar-te les dents i mirar...
2: Mirant els estels. A l'univers en general. No sé. Bueno, encara que no sigui rentar-me les dents. L'únic que ho faig en aquest moment, a vegades després deixo de rentar-me les dents, però surto cada nit un ratet a fora i miro l'horitzó, miro el cel. Les estrelles, i ja està. Veig com passa un satèl·lit, o veig com, o un planeta està més a prop de la Lluna, o no, i això em fa feliç, tu.
1: Saps distingir, on és cada jo què sé, és que jo no hi entenc, d'astronomia.
2: Sí, una miqueta, tampoc és que...
1: L'ossa major i la menor, saps?
2: Sí, aquesta sí.
1: Cap on cauen?
2: Hi ha una cosa... Sí, hi ha una cosa molt fàcil de trobar, que és l'estrella del nord, la Polaris, que és molt fàcil de trobar, que és el carro gros, és l'ossa major, vale? I hi ha dos que fan com la forma del quadrat, que si els multipliques la distància, la multipliques per 5, et porta l'estrella de Polaris, a la del Pol Nord.
1: Tu creus que les tantes de la nit estaré per multiplicar, fill meu?
2: Bueno, m'has dit que no gastem, aquí no gastem, eh?
1: Ah, doncs clar, a veure, pensar tampoc gaire, eh? O sigui, ni gastar ni pensar, ni multiplicar.
2: I ara t'anava a dir, amb una cerveseta ja seria la bomba, però ja gastem.
1: Ah, això seria una altra. Escolta, Xavi, moltes gràcies, que vagi bé, eh? Adéu.
2: Vinga, adéu.

0: La cançó del llimoner. I després de la publi, una mica de Barry White. Serà d'aquí 3 minuts mal comptats.
1: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.
2: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xopet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xopet-33. Taller Xopet 33. Venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xopet33.com.
3: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
4: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils,
3: música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
4: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
3: Informació i entrades a visitbegur.com.
4: Fira d'Indians a Begur.
5: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
6: Per què esperar l'hivern per omplir el dipòsit de gasoil de calefacció? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili, basat en la qualitat i facilitats de finançament. I a l'estiu t'oferim bons preus i amplis horaris pels més previsors. Truca al 972 63 0028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.
8: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 902 85 0155 o entra a nimbustelecom.ca.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
10: més econòmic del que et penses
9: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 972 313 702.
1: La pregunta del dia: quina petita cosa et fa feliç sense gastar ni un euro? A veure què diuen per WhatsApp la Laura des de Calella. Posar una cançó que m'encanta i cantar-la tot pulmó quan estic sola a casa. Segurament els veïns no opinen el mateix, però a mi em fa feliç que es fotin. Miquel de Girona: prendre el primer cafè al matí tranquil·lament mirant per la finestra sense tocar el mòbil. No sé si el cafè en si és tenir-lo 10 minuts. Per mi, abans que comenci el dia, és massa. La Carme és de Banyoles, diu: el que em fa més feliç és anar a passejar amb el gos per l'estanc. Ell està content perquè surt pel carrer i jo perquè em fa caminar i desconnectar. Al final, tots dos hi guanyem. I en Joan és a Figueres. Hola, Joan, com estàs? Bona tarda. Joan... Joan l'hem perdut. Joan el teníem a Figueres i l'hem perdut. A veure si el recuperem d'aquí uns moments.

0: 10 minuts per les 6, ara sí, hem recuperat en Joan de Figueres. Joan, com estàs?
1: Hola, bona tarda.
0: Avui preguntem coses minimalistes que sense un duro, sense un punyeter duro o euro en aquest cas, et fan feliç. Què em diries, Joan?
1: A veure, un euro avui en dia no fa res, només respirar de moment, perquè encara no ens ho cobren, eh? Tot arribarà.
0: Sí.
1: Però, vull dir, amb un mínim pressupost, vull dir, fer un sopar a la fresca a casa amb amics o amb la família i tot això,
0: sí,
1: és el millor que hi ha.
0: Està bé.
1: És el millor que hi ha, vull dir, aquesta relació familiars i amistats i tot això, doncs, pues, bueno, a la fresca aquests dies potser és una mica difícil, eh? Però... Però, bueno, dintre del que es pot. Però, vull dir, una trobada així, que gastes, res, un pa amb tomàquet, amb una mica de llengoniceta, sí, una cosa d'aquestes, una tomata ben feta, i, escolta'm, genial, vull dir, no necessites més.
0: Ja tinc el titular, Joan, una trobada com aquestes no té preu, per tant, no costa res. Amb això en tens prou.
1: Sí, és que és ben bé això. La relació amb la gent, que és el que s'està perdent, les famílies suposo que encara més o menys hi ha mínimes relacions, però això entre amics i veïns i aquestes coses que es va perdent molt, jo crec que quan pots aconseguir una trobada d'aquestes i res, això, un únic sopar, un pa amb tomàquet, no cal ni fer una truita, perquè porta feina. Vull dir, una cosa que no porta feina, val 4 duros i disfrutes com un camell.
0: Escolta, ja saps que estem a la setmana de l'eclipsi, el dia de dimecres, sembla que s'ha d'acabar el món. Tu quines intencions tens? El veuràs? No el veuràs? Tens ulleres? T'has preparat o no?
1: Bueno, jo tinc ulleres, teòricament són reglamentàries, i intentaré veure'l, evidentment, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, intentarem veure, pujar alguna muntanyeta que es pugui veure bé i ja està.
0: Molt bé.
1: I apa. I si no passa res, ho mirem l'endemà per TV3, que ho passaran 500 vegades, i faran 3 programes especials i més històries d'aquestes, sí, que... Perquè potser fem el desplaçament, pugem un cim, una cosa d'aquestes, i quan anem a dalt hi ha un núvol que diu, pues ara tu no et toca. I ja està, vull dir, tampoc passa res, vull dir, no.
0: Molt bé, Joan.
1: Però, bueno, és aquelles coses que només que pots veure un cop a la vida a casa, per dir-ho així, doncs val la pena veure-ho. Que no ho veus, tampoc passa res, perquè viurem igual, però mira, fa gràcia.
0: Gràcies, Joan. Una abraçada molt forta cap a Figueres. Nosaltres ja fotem el camp. Demà tornem a partir de les 4 de la tarda. Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Això es diu De Cap a Cap. Adéu-siau, família. Adéu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
3: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.

0: Tens una casa o te'n vols fer una?
1: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
0: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
1: ho fa possible.
0: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
2: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
3: Marxo a la platja.
4: A aquestes hores, si no podràs aparcar.
3: M'és igual, això. Jo hi vaig amb el bus a platges que ha posat en marxa l'Ajuntament de Palafrugell.
5: Aquest estiu, molta incomoditat amb els nous serveis Bus 30 i Bus 60. El Bus 30 connecta Palafrugell, Calella i Afranc cada mitja hora durant tot el dia. El Bus 60 et porta de Palafrugell a Tamariu, passant per Llafranc al matí i a la tarda. Els busos surten des de diferents punts de Palafrugell. Consulta els preus i abonaments a visitpalafrugell.cat.
6: 25 anys.
7: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
8: Ràdio Capital.
6: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
1: Ganarles el derbi es lo único que pido.
2: Volver a ser grandes.
3: Un altre sextet. Serà massa.
4: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
5: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls, o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Les bones idees mereixen ser escoltades. A Hola la Comunicació ajudem empreses, marques i institucions a comunicar millor, connectar més i créixer. Xarxes socials, continguts, màrqueting, relacions públiques i comunicació estratègica. Perquè avui no n'hi ha prou amb existir. Cal deixar empremta. Entra a holalacomunicació.com per saber tot el que podem fer plegats. Hola la Comunicació. Idees que connecten. Resultats que inspiren.
8: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls a les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
0: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
0: Escola de Fotografia ERAM.
3: Mercat Medieval de Castell d'Aro. Dissabte 22 i diumenge 23 d'agost, el nucli antic de la vila recupera els seus orígens en un autèntic viatge en el temps. Artesania, espectacles, oficis antics i exposició d'armes i armadures. Gaudeix del Mercat Medieval. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
7: Hi ha nits que no s'obliden, i la del 15 d'agost és una d'elles. Les Nits Blanques tornen a Marina Palamós amb sopars benèfics des de les 8 del vespre i concert benèfic amb el pianista Leandro Valle a les 10 de la nit. Totes les donacions seran a favor de la Fundació Càlida. Una nit per gaudir i per ajudar. Nits Blanques, 15 d'agost, Marina Palamós. T'hi esperem.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari. I us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
0: Ràdio Capital. 25 anys.
2: Let's go.

0: L'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
2: Festa Major de Platja d'Aro 2026. Del 12 al 16 d'agost, viu el millor moment de l'estiu amb activitats familiars, propostes populars i esportives, la gala final del concurs Tu de què vas i música a dojo per tothom. Gaudeix de la Festa Major. Gaudeix de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró.
0: Preparat per viure la festassa a quilòmetre zero? El Festival Portaferrada Occident et porta una nit única amb Doctor Prats, Miqui Núñez, Mamaduixa, Valcampara d'Ais Orquestra i un artista sorpresa. Més de 7 hores de música, festa i el millor ambient al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. No et perdis la festassa a quilòmetre zero del Festival Portaferrada Occident. Compra ara la teva entrada a portaferrada.cat i no et quedis sense viure la festassa a quilòmetre zero.
3: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
4: A Begur, del 4 al 6 de setembre, celebrem la 21a Fira d'Indians.
5: Tota la cultura a través de visites guiades, conferències, exposicions, teatre, cinema, tallers infantils...
4: Música, habaneres, classes de balls i excepcionals concerts.
5: Aquest any amb la temàtica de mar i vela.
4: Informació i entrades a visitbegur.com.
5: Fira d'Indians a Begur.
6: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
7: Més econòmic del que et penses.
6: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
7: del nostre web,
6: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
7: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
6: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi
1: bé. Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: vols que et digui més maneres de suar? Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'estiu.
0: Des del cor de la Costa Brava.
2: Young Money.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps durant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Ràdio Capital les tenim totes. Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera llista. Perduts.

0: 25 anys.
1: Va dir que Esmeralda, soc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, però amb els ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.